Van a zumbiar. El nom del partit. Quines són els partits? No sé de vos tu. Tu un treballador no ser. De quin és cap fer. Millor ser de som. No és partit. No és combatent. I millor certesa com a. En el camí de treball. Treball una lluita. Treball una escola. Treball de polític. De segur. De qualsevol ram no els dirà vos. No enganyen els de verdad. Independència, como su interés para los camaradas.